t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Som la teua veu. Ràdio Pego.
1: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

What?

see someone special. Don't go to war with yourself.

0: barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
1: Què passa?
2: No pot ser.
1: Què passa?
2: No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que en fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: País Valencià.
1: Oh boy.

0: 96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio.
1: Ràdio Pego. Ràdio Pego. Pego.

0: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.
1: Pego, París i Londres. Un programa d'entrevistes. Una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
2: Pego, París i Londres. Un programa per a aprendre coses de la nostra gent. Un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
1: Pego, París i Londres. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

0: Chicago,
1: París
0: i Londres, com tots els dijous i per a qualsevol dia i hora de la setmana, podeu sentir-ho per internet. Tenim Apego París Londres i avui tenim un programa també molt especial, bueno, com tots, jo no sé...
1: Però és un programa d'actualitat.
0: Almenys, sí.
1: A voltes parlem d'actualitat, de coses molt antigues.
0: Sí.
1: A voltes d'actualitat, perquè el que anem a parlar avui és un poc d'un camí, d'uns 3 anys, i d'algo que va començar demà, però que és la segona volta que es fa a Pego.
0: A Pego.
1: Per parlar d'això hem portat el regidor, trobo que és de benestar animal, però no anem a parlar d'animals. No anem a parlar d'animals, el col que ha fet un poc així, cloc, cloc, cloc, no.
0: Que també, no? Que també es tracta de...
1: Que també és d'això, però és regidor de cultura. Josep Mengual, benvingut a Pego, París i Londres.
2: Moltes gràcies, i gràcies a les tres estades i a una persona d'esplada entretinguda.
0: La cultura també és benestar.
1: Efectivament.
0: I les persones són més humans, animals, no? Som animals i, per tant, la cultura forma part del benestar animal.
2: Diuen que les gallines, quan les poses...

0: tot relacionat amb el món de la música i la cultura.
1: Així que Ferran el coneixeries.
2: Home, el conec, sí. Ha tocat també en el Quintet de Metalls al Vent.
3: Ah, també ha tocat?
2: Més d'una volta, home, ell toca la trompeta i quan mos ha fet falta pues, l'hem cridat. L'última volta em va dir que no podia, va ser una llàstima, però bé.
3: O sigui, estava enxufat amb el programa ja, eh?
2: No solen portar bueno, a voltes sí, ha vingut algun alcalde, però regidors no solen portar, i en el teu cas ha sigut diferent, perquè la cultura d'este poble ha pegat un pujó. O sigui, jo veig una regidora
3: moltes coses, no?
2: Sí, en molt rica, en moltes coses. Es toquen molts palos, el mereix és molt, moltes iniciatives, i alguna que és la que estàvem dient al principi, que demà serà el segon festival de jazz de Pego, el segon any, va començar l'any passat, i això no sé si és de les teves apostes fortes, n'has tingut moltes, però penso que és important. Quan les idees que has tingut, perquè ara estem parlant d'un regidor que és la primera volta que has estat de regidor, que has estat en política, la trajectòria està acabant-se, entonces ja podem anar mirant com anar avaluant un poc el que han sigut aquests 3 anys, què pensaves que seria, què és el que ha passat, què el que no ha passat, en què t'has sentit realitzat, etc. Entonces jo voldria encarar el programa un poc així, la trajectòria en global com a regidor de cultura de Pego, i sobretot en el festival de demà de jazz, festival de jazz, que va tindre un èxit molt fort l'any passat, i enguany pues és el segon, que comença demà a les 8. I qui comença demà?
0: Demà comences tu.
2: El meu grup.
0: El teu grup. Demà és el primer dia. I,
3: el Quintet de Metall al Vent.
0: I el Quintet de Metall al Vent, en la formació pues, de Pego, que des de que soc regidor pues, he comptat en ells pràcticament tots els anys. Uh-huh. I res, l'aposta del festival naix en això. Sempre m'agrada comptar amb la gent de casa, i en el món del jazz en Pego tenim a un catedràtic del Conservatori Superior de Màlaga que té un grup important també, i començant amb la idea d'ell, però, i vull portar
3: però,
0: això però, a ser l'any passat.
3: Però estàs dient que un de Pego està al Conservatori de Màlaga i té un grup de jazz?
0: Sí, i va vindre l'any passat.
2: I va ser una delícia.
0: I va ser molt espectacular. I clar, és, en no l'excusa, Joan Vicenç li diuen. Yeah. I en l'excusa d'intentar comptar amb tots els artistes pegolins, va néixer el Festival de Jazz, perquè m'agradava donar-li forma, no? No que no es fora un concert puntual, sinó donar-li algo més, una trajectòria en el temps, i ojalà aguantar, si a la pròxima legislatura no estic jo, que el que estiga poguera seguir en el camí.
3: Però una pregunta, jo que no sóc músic, dic afició a la música, no és que no m'agradi.
2: Ha sigut dolçainer.
3: Ja.
2: Que ha també la dolçaina.
3: Bé, però veure, a mi no les diu com si n'haguera molts grups que fan jazz a Pego. No, segurament no serà això, sinó que tu coneixes a grups, diu, anem a fer un festival de jazz, feu unes... com, heu d'actuar i heu de fer jazz, no? És així com ho has muntat? És així la idea? Ho pregunta't d'una contra, com ho prens?
0: Sí, la idea inicial era tinc a Joan, que el conec, és de Pego, vull que donar-lo a conèixer dins del poble també, que la gent sàpiga la riquesa cultural que tenim en el poble.
3: Sí.
0: I pensa en el festival, que a part turísticament també li pot aportar molt al poble.
3: Clar.
0: I pensa en la Casa de la Cultura, el pati, que és xulíssim per a fer aquest tipus d'actes. I
3: el so està bé allí, se sent
0: sí,
3: bé.
0: Sí, sí, l'acústica és molt xula, no? És molt bona. I, a més, busca unes dates bones en quant a horatge, que ara es comença ja a fer molt bon temps. La gent es comença a voler eixir i a sopar tard. Exacte. I, a més, coincideix que el dilluns d'esta setmana va ser el Dia Internacional dels Museus. I allí tenim el Museu d'Art Contemporani, que és un museu molt, molt important per la trajectòria del certamen de pintura, que fa aquest any ha fet 50 anys, i una manera de visibilitzar tot el que són els museus del poble. Vaig voler fer el festival allí, perquè l'haurem pogut fer en un altre lloc, però d'esta manera també el que faig és com matar dos pardals d'un tir, no? Sí. Li dona visibilitat a la gent del poble, que m'interessava, que passa que no

0: hi ha tanta gent en el poble que es dedica al jazz.
1: Clar.
0: De fet, este xic, Joan, té un grup important, en músics molt importants, han gravat discos, però no hi ha més, a nivell professional no hi ha més. A nivell amateur, pues, algun músic més de pego n'hi ha, que a nivell amateur fa coses de jazz. El Quinter de Metall, de fet, no és un grup que es dedica al jazz, però sí que ha fet coses de jazz, perquè ha tocat els Espalos, i ha tocat en altres festivals de jazz, i també venia molt bé per a poder-lo posar. Evidentment, no en el mateix any que l'any passat, perquè volia tindre dos anys, dos grups. L'any que ve, pues, encara no ho sé. Pues mirarem a veure si algú del poble em pot fer algo, seria fantàstic per a seguir en la mateixa línia. Si no trobe ningú del poble que em pugui omplir almenys una vesprada, pues haurem de buscar de gent de fora. Sempre intento també que siguin pròxims de la comarca.
1: Sí.
2: Cultura de proximitat.
0: Sí,
2: bé, jo trobo que el tema ja està encetat.
1: Sí, sí, sí,
2: nosaltres encetem el tema dient, bueno, anem a parlar d'això i posem una peça musical. Que sempre el convidat pues, no sol triar-la, en aquest cas no li dic res a Josep.
1: No,
2: vaig a fer-li una xicoteta prova.
1: Ah.
2: Jo estic segur que sabrà quina peça és, inclús pot ser que sàpiga quin grup l'està tocant. I després diré per què la posem, té alguna cosa a veure. Així que anem a escoltar aquesta peça...
1: No li dones pistes. No?
2: Sorpresa.

0: Bé, ja sabeu que el bar Daniel és un bar tradicional de Pego amb tapes típiques i d'altres molt originals. Fa un arròs al forn i una crosta, això sí, per encàrrec, faig-ho plaça als dits. És el bar que és menester anar si vens a Pego, ja ho sabeu.
1: I ara que fa bon temps, millor encara, no? Bé, Jorab, què acabem d'escoltar?
2: El segon d'un examen, era fàcil. Ara és el Libertango de Piazzolla, que és un compositor argentí que s'ha dedicat molt a la música argentina, al tango, però amb moltes influències jazzístiques. I és una versió per un quinte de metalls, que imagina que no és la quinta de metalls al vent, perquè no em sona que la tinc a gravar, per tant no queda altre que sigui el Spanish Brass.
1: És el Canadian Brass.
2: El Canadian Brass, bueno, podria ser un o l'altre.
1: Sí. Molt bé.
0: Ara provar com a regidor
2: provat,
0: de cultura.
1: Sí, ha tret un 8, eh?
0: Nota.
1: Està molt bé. Sí, esta és la primera peça que tocarem demà al concert. Comencem en el Libertango i Astor Piazzolla va tindre molts problemes per intentar canviar l'idioma, el llenguatge del tango, o agarrant pues, elements del jazz, perquè li van dir, bueno, això no és tango, tu estàs prostituint-lo. I bueno, va tenir molts problemes socials,
0: sí.
1: D'inclús gent pujar a un taxi i el taxista diu, home, el senyor Astor Piazzolla, jo a vostè no lo llevo, bájese de mi taxi.
0: Ostres, sí.
1: Sí. I clar, el nom de Libertango diu molt, és un tango lliure.
0: Ja. Yeah.
1: I també una cosa molt xula és que molta gent, quan sentia els seus tangos, volien ballar i diuen, és que no saben si ballar o escoltar. I això és bonico, no? Que te pares a escoltar.
0: Ostres, sí, que és veritat.
1: Així no és. Bé, pues,
0: ballar està bé, però l'alternativa en este cas, que era escoltar la música,
1: clar,
0: estàs valorant-la també, no?
1: La valores més.
0: Sí, sí.
1: Clar, perquè està dient coses.
0: Estàs concentrant-te en la oïda de la música,
1: parar,
0: no ballant també, saps?
1: Has de parar i escoltar. Que això ha passat molt en la història de la música, no? Que una dansa al final no es balle. Les suites barroques,
2: les
1: per exemple.
2: Les suites barroques, clar, al final eren per escoltar, eren un concert.
1: Per escoltar.
2: Originàriament eren danses, però després es va convertir en música instrumental. De concert.
1: L'excusa de la dansa com evoluciona i deixa de ser dansa, no perd el nom, no? Perquè després d'això toquem el danzón número 2 de Márquez, que és super conegut i tampoc es balla, i ve del ball, però al final és una peça instrumental.
0: Que curiós tot això.
1: Bueno, estic presentant un poc el programa de demà, el que toquem el quintet, ja els altres grups, ja Josep dirà quin serà el segon, perquè el festival també poden fer festivals de moltes maneres, no? I tu has agarrat top 3 dies seguits.
2: Sí.
0: I estaràs allí, no? Estaràs a la Casa de Cultura.
2: En el mateix lloc, perquè és que si no es fem seguits no és un festival.
0: Clar.
2: Seria un cicle. La diferència entre un cicle i un festival és que els festivals van seguits. Podríem fer més concerts, fer-los el dissabte de matí, diumenge de matí, vespre, fer-ne més, però si ho fèrem una setmana un o una setmana una altra ja es consideraria cicle.
1: Un cicle.
2: Que també es podria fer.
0: N'hi ha una qüestió que és, a mi pot ser que sigui una miqueta punyeteret, perquè són gratuïts.
2: Sí.
0: No pot ser que sigui una forma de devaluar la música, que sigui, la gent no, si no paga no ho valora. A vegades pensa, tu què dius? Com a músic també. No? Dius, és que escolta, els músics, bueno, en este cas es paga l'Ajuntament,
2: sí,
0: es valora la seva feina, lògicament, suposa, però dius, jo diria que per part de la demanda, és que jo soc d'economia, sí. Per part de la demanda de la clientela, el que no paga pot ser que no ho valore tant.
2: Ja, el que passa és que aquests concerts, com són d'una qualitat alta, la gent que està en taboreu també es dona compte que ho valora d'una altra manera. A més, també Pego estan acostumats normalment a la cultura. Jo no he posat mai ningú concert de pagament i la gent està acostumada a aquest tipus de concerts i han vingut gent de molt de nivell. L'estiu passat va estar l'Spanish Brass, que el quintet d'Spanish Brass està parlant d'un dels quintets més importants del món. I la setmana que ve també ve Josep, el trompetista, que també va vindre en agost, que estem parlant també d'un dels millors trompetistes del país, i la gent està acostumada a veure aquest tipus de concerts i clar, també el dones compte, quan veus un grup o un concert d'un nivell destacable, la gent ho valora d'una altra manera.
0: I és que això és una altra forma de valorar-lo seria, pot ser, que experts musicals que no siguen que no siga regidor de l'Ajuntament, o que no siga però que siguin gent d'opinió, crítics musicals, per exemple, sí, no? I que fer-los parlar, dir, què penses d'aquesta gent i tal, i que animara que la gent a morir, que valorara això, saps què vull dir? Una sí, cosa és que ho valore jo, que jo passe per allí i digui, m'ha convoyat, anem a veure el concert de jazz, anem a veure el divendres i després anem a sopar, i és reconvoyar-se per, que bé, n'hi ha activitat cultural a Pego, tal, això és, molta gent de Pego farà, però si jo sabera, escolta, és que té, mira quines crítiques han fet això, és de concert, tal, o sigui, potser és una forma, altra forma de valorar-ho, que no és la monetària, no?, de pagar-se, però que n'hi ha algun crític que de fora de l'Ajuntament valorar això, o que posar un anunci, no sé, a una no sé, una revista de València, perquè jo dic València perquè era una gran ciutat, o d'Alacant, no sé, o Alcoi, vaja, o Gandia, en què dir, mira, això, que dir, fem això, per favor, feu un article d'això comentant-ho, perquè hi ha algú que ho valore, perquè la gent, perquè se'n valore les coses, que a voltes em dona la sensació que els que no som experts, vull dir, si no té un preu, com si no valguera, no? I m'ho han de dir, no, escolta, i aquest concert, això que fan a Benny Arbets, no? L'orquestra de la Maria Alta, això que està molt bé, no? Si no m'ho ha estat jo així en la ràdio, pues, possiblement no ho haurà sabut, saps? Necessita gent que m'ho diga.
2: Clar, clar.
0: Saps el que vull dir? No és una crítica,
2: sí,
0: és... Entens el que vull dir? Dóna la sensació que no es valora prou la música perquè no és crítica o no es parla d'ella... No musicalment, vull dir, saps?
2: Sí. El que passa és que
0: el món dels músics sí que se'l parleu i tal, sí, sí, molt bé, tal, però és que no estem en aquest món, estem una miqueta fora,
2: no ho sabeu,
0: no sabem si això val la pena o no val la pena, si ens acomboiem a la pena o no.
2: És en el temps que va, la gent va parlant també i va consolidant-se. Jo suposo que, o espero, que enguany pues, hi hagi un poc més de participació de la gent que l'any passat. L'any passat va estar molt bé. Enguany, doncs,
1: participació
2: em refereixo a assistència del públic.
1: L'any passat estava
2: al voltant de les 250 persones.
1: Estava pràcticament ple, jo veia.
0: Era el mateix lloc també?
2: Sí, sí. L'any passat hi havia 250 caires posades i no estaven totes plenes, però no sé, 230 possiblement sí que hi hagueren. Enguany han posat 270 caires, perquè entenc que molta gent que l'any passat potser va anar a una, enguany diuen, pues això no m'ho perc, perquè la persona va estar molt bé, i és que no vaig anar, la gent que va anar em compta que ha estat molt bé, i perquè un crític musical que arribi a la gent del poble
0: pot ser difícil,
2: és molt difícil, sí, perquè sí, la gent no llitja revistes periòdics especialitzats
0: també en aquest
2: tipus de música,
0: també és veritat,
2: és molt complicat que li pugui arribar,
0: també és veritat.
2: Notes de premsa sí que se'n fan, eh? S'han fet notes de premsa antes i després també se'n faran, suposo, comentant com ha anat el Pego Jazz, i això sí que arriba a nivell comarcal. Però clar, les notes de premsa normalment sempre
0: sí,
2: no van a posar-te a caldo.
0: Ja. No, ho digo perquè, per exemple, jo l'any passat no em vaig enterar, si et dic sincerament, i si m'havien entrat potser haver anat o no ho sé, mai saps si tens alguna cosa, si tens alternatives o, a vegades les activitats culturals n'hi ha vàries, no? I més s'acumulen les coses, i a voltes no n'hi ha res, i a voltes n'hi ha alguna cosa, t'acombolles o la parella sí, o sol o altre t'acombollar, o tenim ganes d'eixir o no tenim ganes d'eixir, mos acombollim amb els amics de fa una setmana o no, tal. Saps el que vull dir? Que depèn de moltes coses a vegades, però sabent-ho, sabent què es fa, sabent que es parla bé, que val la pena, pues, pues jo crec que això té l'èxit assegurat,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: I els altres dos, dissabte i diumenge, qui va?
2: El dissabte és un grup jove que ha fet poques actuacions. Sé que l'any passat van fer una en Pedreguer. El líder del grup és de Pedreguer. És un xic que li diuen Andreu Tomàs, que és bateria. I té un grup format per companys de carrera. Perquè és curiós perquè ha estat mirant un poc la formació de tots, i des de fa uns anys en el Superior de València està la titulació de jazz, i ja es comencen a eixir grups que estan titulats en jazz, exclusivament especialistes en això. En canvi, els grups més veteranos són músics de clàssic,
0: sí,
2: formats en música clàssica,
0: sí,
2: que s'han format després en el jazz.
0: Yeah.
2: Que també són bons, són molt bons,
0: sí,
2: o inclús potser tenen les dues titulacions,
0: sí,
2: però el grup del dissabte no, el grup del dissabte és curiós perquè ningú té la formació clàssica, tots tenen únicament la de jazz, han anat directe ahir. I són és una composició original per a el concert, un programa composat per a l'ocasió, i és un estil així més lliure, és un free jazz, que es diu, fusionat en hip-hop, i pot quedar molt xulo també. Serà una... músics, un company de Berger, un altre de Benyarbeig, jazz de proximitat.
0: Com el Libertango, però ara en versió jazz, vull dir, també sí, és un jazz diferent, més no? Modern, innovador. No?
1: Més sí, quan diu free jazz, a mi em ve al cap Ornette Coleman, que jo odiava este home per lo que feia.
2: No és exactament
1: no deu
2: igual.
1: De ser així, però serà una bona ocasió de veure si funciona un perfil de músic titular superior diferent. Sí. Perquè són de jazz, és el que dius tu, sí. Està eixint ara, perquè és algo bastant recent, no? Sí. A veure a veure com sonen, deu ser bastant curiós perquè són molt joves.
2: Són gent jove.
1: Andreu Tomàs jo l'ha tingut d'alumne, en l'ESO, per exemple, el conec a ella, la germana, sí que es conec. Així Pego haurà vingut a tocar batucà, és segur, perquè porta batucà.
0: És músic gràcies a...
1: No, jo puc dir-te que no, perquè la tenia convalida. Però el conec.
0: Ah, perquè ja anava al conservatori.
1: Claro.
2: I és curiós, perquè no hi ha molts, encara que sí que hi ha, no? Perquè l'any passat també un dels grups, el líder també era el bateria, però en este cas el líder també és el bateria, que no és el més habitual. El més habitual és que sigui el solista, no? Un trompeta, un saxo, una cantant, que siguin el líder del grup. En este cas és el bateria és el compositor de tots els temes i el líder del grup.
1: L'any passat, quin bateria era el líder?
2: Era el Jeff Gerogamo, no?
1: Ah, sí,
2: que
1: anava, sí.
2: Que anava
1: sí,
2: del grup
1: sí.
2: De Joan Vicenç.
1: El que passa és que Joan Vicenç era el que portava la veu cantant perquè estava al seu poble.
2: Portava la veu cantant perquè estava en el seu poble. Li va posar el nom de Joan Vicenç Quartet, però realment ixe grup, el líder, diríem...
1: És Jeff, ja fa anys que funciona. Sí.
2: I n'hi ha pocs sinó bateries que tinguin un grup de líder. Bueno, la història estava l'Art Blakey o Blakey, no me recordo com es diu.
1: A on?
2: En el músic de jazz històric era bateria. Hi havia una que deien Art Blakey o alguna cosa així.
1: Sí, però no n'hi ha molts, és veritat. Normalment són saxos, alts, trompetes, algun trombó.
0: Però líder del grup vol dir que és el que porta la veu cantant, que s'encarrega de les contractacions, no?
2: És la figura més rellevant del grup, diríem. És com si un trompetista famós es munta un grup i es porta altres músics que l'acompanyen que no són tan famosos.
0: Yeah.
2: El que posa la cara als cartells...
1: I el nom
2: per arrastrar. I el que normalment està davant, fent solos, parlant, presentant... Este seria com el líder del grup.
1: Mm. Que en un grup de rock sempre és el cantant.
2: Sí. En este cas, de fet, es diu Free Hop Sextet. Bueno, Andreu Tomàs, Free Hop Sextet. Porta el nom de...
1: Entonces, quins instruments porta, Andreu? Bateria?
2: Bueno, bateria, porto dos saxos, porto un trompeta, teclat i baix.
1: I baix, clar.
0: Sí, el líder és el que forma el grup, no?
2: Sí.
0: Perquè si té el seu nom, ell li diu dos saxos, teclat, i ell fa el grup.
2: Exacte, a més, si un saxo falla, porten un altre i ningú s'entera.
0: Clar.
2: És igual que pues, Michael Jackson, ara que està de
1: moda per la pel·lícula.
2: Els músics que portava Michael Jackson en cada gira serien unos. El líder d'un grup de jazz en cada disc a lo millor porta uns músics diferents. Vale. Miles Davis, però que era portar un milió de músics.
1: Però són del seu gust, això sí. Sí. I si algo passa, si algú no ho fa bé, la responsabilitat és del líder.
0: Ja. Bueno, pues important.
1: No? Entonces, ahí ningú cantarà, és instrumental.
2: Este és instrumental.
1: I el diumenge?
2: I el diumenge sí que hi ha veu.
1: Molt bé.
2: Sí que m'agrada, l'any passat també ho vaig fer, intenta perquè, clar, el món del jazz és molt divers, hi ha moltes rames, està molt ramificat, des dels inicis del jazz hasta els jazz fusions més moderns, pots trobar un milió de tipus diferents. Perquè sigui més variat i que no sigui avorrit per a l'oient, intenta que cada dia sigui diferent.
0: Clar.
2: I clar, hi ha molt jazz que és instrumental i també hi ha altres que és vocal. I sempre intenta buscar una cantant per un dels dies. I aquesta... L'any passat també va ser diumenge, uh-huh. Enguany també, la cantant és una xica d'Argentina, de Buenos Aires, li diuen Agustina Belforet, que molt bé. Este matí estava jo ahir buscant algun vídeo i la xica sap el que fa.
1: Com es diu el grup?
2: El grup es diu Suite Moderna. També és un grup que no... que no és molt estable, no tenen discos, no, perquè molts d'ells funcionen molt per lliure i tenen molts altres grups. La cantant té un trio, ara sí té el quintet, tenen molts grupets.
0: Qui és el líder, pues?
2: Podríem dir que la cantant. Sí? En este cas no.
0: Perquè és ella la que forma el grup, ha cridat els músics per a fer...
2: En este cas el contacte meu no ha sigut ella, perquè jo no la conec. El contacte ha sigut a través del saxofonista. Però com ja havíem fet un concert, esta mateixa formació, ell mateix em va dir, jo el porto el grupet. I me'l va construir. Sí que és el que parlàvem, hi ha un músic que canvia. En principi havia de venir un pianista, després el pianista no pot i en ve un altre. Aquesta és gent totalment contrària al que parlàvem del dissabte. El dissabte és gent jove que està formada únicament en jazz.
1: En conservatoris.
2: Conservatoris de jazz. I en canvi en suite moderna molts d'ells són músics clàssics que s'han format després en jazz.
1: Sí, perquè són més majors.
2: Són més majors.
1: Vull dir que aquesta possibilitat no existia quan jo estudiava. Clar. Volies estudiar jazz?
2: Pues... De fet, hi ha dos professors del Conservatori Superior de València de jazz. N'hi ha dos que possiblement siguin professors del grup del dissabte.
1: Ah, i estan el diumenge?
2: Estan el diumenge.
1: Ah, doncs pues eren molt bons.
2: Sí.
1: I quins instruments són? A banda de la cantant i un saxo, que m'has dit?
2: Tenim cantant, saxo, teclat, bateria i contrabaix.
1: Sí, molt bé.
2: I estos fan una fusió més bossa nova, funk, fan més un jazz més modern, fusionant a tres estils.
0: Tu has preguntat els instruments, perquè els segons instruments és un tipus de jazz o un altre, no?
2: Pot ser.
1: Bé, per fer-me una idea, és que si no, no ho saps.
2: Bueno, no em parla de la formació del divendres, que és un quintet de dos trompetes, trompa, trombó i tuba, i el tipus de jazz que fan.
1: I bateria, bueno, sí.
2: I bateria, que fan més un jazz llatí, no?
1: Tot el que fem és jazz llatí, tot.
0: Jazz llatí, explica això el que és.
1: Pues,
0: música... En què es diferencia dels altres?
1: Sud-americana, home, perquè és així na... A veure, portem dansons cubanos, portem tangos de Piazzolla, portem també música de Paquito Rivera, o sigui que portem també música brasileña, de Jobim, i tot això és jazz.
2: És música sud-americana.
0: Sí.
2: En fusions de jazz.
0: Ja.
2: Agarren elements del jazz, com la improvisació, o el swing, o les sonoritats, solos... i efectes i les fusionen en la música tradicional del seu país. I està bé perquè el repertori que fan en cada peça és d'un país concret.
0: Ostres, bé, no?
1: Sí, per Sud-amèrica.
0: Però torne a la pregunta, però els instruments que teniu, i vull dir, determinarà una sonoritat determinada, no? Veritat?
1: Claro, és un quinte de metall clàssic, són dos trompetes, trompa, lo que passa que portem alguna altra coseta si el públic ho requereix. Estic parlant del bis.
0: Ah. Ja.
2: Ahir m'ha perdut. Jo això tampoc
0: sé. El bis no és la que...
1: Fora de programa, clar. Fora de programa i portem altres instruments i música del terreno. Però també en improvisacions. Per no eixir el món del
0: terreno. Del terreno. Del terreno i en jazz.
1: Clar, perquè no deixa de ser jazz llatí.
0: Pues ja m'encarrego jo de que el bis eixi.
1: Un valencià és llatí, també. Més que un sud-americà, no?
0: Sí.
1: Això també. O sigui, no mos eixim, però hi ha que portar alguna cosa del terreno. Com ella ha dit, sempre la qüestió és de proximitat. Nosaltres, el quintet, bueno, el quintet és un grup que porta 34 anys ja...
0: Ja.
1: Tocant.
0: És més vell que tu, ja.
1: Sí, no?
2: Fa molts anys.
1: Sí, fa molts anys.
0: Des del que el conec a tu ja existia el quintet.
1: Sí. Prehistòric.
0: Mare meva. No, i vos ha donat temps a fer de tot, no? Bueno, perquè... A mi m'ha sorprès. Dic, ah, mira, el quintet el vent. Ai, fa jazz. Ah, mira. Clar.
1: Sí, bon.
0: I després he pensat, home, clar, que saben fer de tot.
1: Un quintet és molt versàtil. No és un grup de jazz, conforme ha dit ell, però sí que ens han tirat pel jazz de moltes maneres i hem tocat en alguns festivals perquè tenim un repertori molt gran. El que passa que, bàsicament, quasi tot ho tenim escrit. Hi ha improvisacions de tuba molt xulos, en el Libertango, per exemple, però està escrit.
0: Ja. I però és quintet i bateria.
1: Efectivament. Sí.
0: Que a la bateria que li dona...
1: Home, per nosaltres era important portar un bateria, li dona més qualitat, ens dona molt més joc, més llibertat.
2: Més swing.
1: És brutal. Ens va motivar molt. A més, un baterista que és molt bo. És Quique Ramírez, que ve de Benissa. No havia tocat mai amb vosaltres, però bé. Portem un altre que a última hora s'ha tingut que anar, que també era molt bo, però bé, el bo és que, el que diu ell, quan no n'hi ha uno, doncs pilles un altre. El nostre trompeta està de baixa, doncs han pillat un altre molt bo també, que ve de Gandia. Pau Botella, espectacular. Sí, sí, molt bé.
2: I el bo del quintet és que hi ha molts quintets de metalls que ens, pot ser que no s'atrevisquin a fer jazz, perquè és un llenguatge totalment diferent del que estan acostumats a fer.
0: Sí.
2: Jo, per exemple, no, el meu punt fort en la trompeta no és la improvisació. En canvi, un dels trompetes, que és Montío, li agrada molt improvisar, i Ferran també improvisa molt, el tuba també. Tenen uns perfils que abarquen molt el clàssic i molt el jazz també. Per tant, és una formació, com ha dit, molt versàtil, que també dona joc a poder fer aquest tipus de concerts. Que hi ha altres quintes que no, que estan ahí lligats a la partitura, i quan dius improvisa, es fa por. Fa por tocar algo que no està escrit.
1: Sí, sí, fa por, i a més que el jazz és un llenguatge. Tu pots improvisar i dir, bueno, has improvisat, però no és jazz. El jazz té les tensions, té unes notes, té unes regles. És més quadrat del que aparenta, no?
0: Però o sigui, que el jazz està escrit normalment. Pareix que sigui tot improvisat, però...
1: No, vull dir, és improvisat, però té un llenguatge que si pots improvisar molt malament.
2: Però hi ha unes regles en les quals no pots eixir.
0: Ja.
1: I n'hi ha unes formes de fer-ho ben fet, sense deixar de sorprendre al que t'està escoltant. I tot això s'ensenya. Jo he anat a classes per aprendre, perquè és que si no se me notava que no tinguia llenguatge, i m'ho van dir la primera volta, sí, improvises però no tens llenguatge, i dic, de què estàs parlant? I al final t'ho expliquen i ja ho saps. El plantejament és molt diferent, musicalment és molt, molt diferent. Ton tio, per exemple, també ha anat a cursos per aprendre, a improvisar a partir de pues, escales pentatòniques, escales de blues, que això, pues, al conservatori, pues, com si no existira, no?
2: Conservatori clàssic, això no t'ho ensenyen. Tens la partitura davant i el tires 4-5 hores tots els dies cara a la partitura, i clar, quan te lleven la partitura és com si anara sense robo. I ara què? Clar, no t'atrevissis a xiret de casa sense robo. I és algo similar, i clar, n'hi ha que tindre experiència, n'hi ha que dominar, i el quintet de metalls ho domina.
1: El Moratos, en quant a aquest tipus de llenguatge, el que més tenim és nord-americà, molt de ragtime, molta peça dels Estats Units, però van dir, anem a tirar-li al sud perquè tenim peces molt xules, molt ben fetes, i Paquito Rivera és un déu, no?, del jazz cubano.
2: Sí, Paquito és dels grans.
1: És dels grans.
2: De la història.
1: Sí, sí, sí.
2: Continuant actiu, l'home. I és una peça original per a quintet. La composició que ha fet ell, no?
1: No ho sé, jo trobo que era per saxos o alguna cosa.
2: Sí?
1: Crec que sí. Però bueno, està molt ben arreglat, està molt xula.
0: Mare meva, o sigui, a la Casa de Cultura a les 8, tots els divendres, dissabte i diumenge, no?
2: Diumenge.
0: A les 8, és fàcil de recordar-se, no?
1: Sí,
0: perquè la gent ja memoritza, ja, perquè estic veient que si n'hi ha qualitat, eh? Estic veient que si
2: n'hi ha... Jo, la veritat, estic molt content. L'any passat tenia por, perquè bueno, tres concerts de màxima qualitat, al final els grups pues, tenen un caché, i tenia por que la gent no responguera, i me'n vaig eixir molt content. L'any passat va ser divertit, i molta qualitat. I en guanya el mateix estil. És totalment diferent del que van fer l'any passat, i però la qualitat és igual o millor que l'any passat. I res, continuarem en aquesta línia. Si la gent li agrada i respon...
1: Bueno, això és una de les coses que han eixit de la teua gestió cultural, però que n'hi ha moltes més. Podríem parlar, per exemple, del concert que n'hi ha a final de mes, que has portat diverses voltes a Josep, el trompeta de l'Orquestra Nacional d'Espanya, un dels millors trompetes d'Espanya, per suposat, i d'Europa també, i es Pegolí. O sigui, aquesta aposta personal acompanyada d'un pianista que és de dibujos animats, és fantàstic, no? És Vicenç, Sandra Vilanova. A banda, top! S'ha juntat ara un trombonista també de l'Orquestra Nacional. I tindre estos perfils així al poble de Pego, això se n'ix.
2: Sí, la veritat no, és que no és normal.
1: No és normal.
0: Estàs dient que tres pegolins?
2: No.
1: Dos.
2: L'altre és de muro.
1: L'altre és de muro.
0: De propet. Sí.
1: Parlamos d'este concert.
2: Sí, bueno, és que clar, és que Josep va ser l'alumne meu de trompeta, jo el vaig iniciar en la trompeta.
0: I això dona satisfacció, no?
2: Dona satisfacció de venda. I res, bueno, al final pues, ell era un xiquet de 8, des 8 fins als 15 anys aproximadament, vaig estar donant-li classes, el vaig presentar a concursos, a les proves d'accés al conservatori, després inclús vaig continuar també donant-li algunes classes, i els seus inicis jo me l'emportava com si fos un fill, perquè jo encara estava estudiant. I jo, clar, jo me n'anava, en els últims anys de la meva carrera, venien professors d'Itàlia, d'Anglaterra, venien professors de totes les parts d'Europa a fer cursos, i jo me l'emportava com si fos la meva filla. I me n'anava a fer classes, i clar, i ell estava empapant-se, però perquè ja veus que xiquet...
1: Que si no, tu no te l'haveres emportat.
2: Si no, no
1: tu tu el dones compte que ell necessitava més.
2: Necessitava
1: tu
2: més,
1: li donaves i ell
2: ho absorbia.
0: Ja veus que valia, ja veus que valia. Clar, que,
2: i li pegàvem una canya tremenda, perquè el meu mestre li dia tot, tu no valdràs res, tens que estudiar més, perquè hi ha gent com tu que estudia més i acabarà sent millor que tu. Bueno, allà on anava sempre ja li dien que, o si no li ho dien ho pensaven, m'ho dien a mi, que era una persona que arribaria lluny. I res, després va continuar els estudis, va anar a Madrid, i a Madrid també, això m'ho va dir ell, jo ja no coneixia el seu professor que estava en el Conservatori de Madrid, no el coneixia, i quan el va conèixer el primer any li va dir: Josep, tens talent per a ser el millor trompetista del país, si hòstia. Vols, ho seràs.
0: Hòstia, això li va dir?
2: El primer any de carrera en Madrid.
0: Però això, el primer?
1: Això és perillós, i ell està dient-ho, perquè si tu tens molt de talent, doncs, molts xavals diuen, sense estudiar ho faig. Toca millor que el meu mestre sense estudiar, i acaben pensant-se que no hi ha que estudiar, no hi ha que treballar.
2: Això és el que passava quan anava amb mi als cursos.
1: Clar.
2: El meu mestre no li dia que era bo, li dia quantes hores estudies. Feia, jo estudia una hora al dia. Fa ponya xiques que tenen el mateix talent que tu que n'estudien 4 de 6 a 10 anys, i això seran millors que tu. I s'anava a casa cabrejat. S'anava a casa, però és que després de tot el dia, potser m'anàvem a València, estàvem 8 hores fora de casa tocant la trompeta, i arribava a casa al set de l'esprà i continuava tocant la trompeta. Perquè s'anava cabrejat, i em deia, a mi m'han dit que tinc que estudiar més, i s'agrada estudiar. I una vegada me recorda que quasi plorant, però tindria 12 o 13 anys, quasi plorant, em deia, però per què em peguen tanta canya? Si jo estic veient gent que té 5-6 anys més que jo, que no toquen les partitures que estic tocant jo...
0: Sí.
2: Clar, ell anava donant-se compte que la gent estava pegant-li canya, perquè sabien que...
1: Tenia potencial.
2: Que tenia potencial, no?
1: I podia quedar-se pel camí.
2: Sí, i però bueno, ell va tenir també molt...
0: Però això és també al principi perquè el pica, no? Sí. Has d'estudiar per a aprofitar el temps, per a millorar-me, i sempre he seguit aquest ritme, sí, vull dir, sí, veritat. Sí. Si, no, això que dius tu, si es pensa que ho fa bé i ja no cal estudiar, això ja quan ja portava que havia d'estudiar, pues ja veu que per avançar ha d'estudiar i ha de fer hores, clar.
2: I era això, una persona molt de talent i molt intel·ligent també, perquè en l'institut també treia 10 en tot, era una eminència. Doncs clar, tota aquesta intel·ligència aplicada en el talent i en l'estudi, pues, al final ha sigut pues un dels grans trompetistes del país.
1: Quants anys té ara?
2: Pues no sé si en té 28, mm-hmm. Per hi estarà, o 27, no ho tinc massa clar.
1: Però és jovenet.
2: Però és molt jove. Mm-hmm. I res, ell va vindre per primera vegada, va tocar en agost, en Pego, en la biblioteca, que va ser un èxit rotund, va plenar tota la biblioteca, va vindre gent que no cabia en la biblioteca i tot. I molt bé, va fer el concert.
0: Veus? Perdona que el talli. No em vaig enterar. Això em dol a mi.
2: Sí.
0: Va, igual perquè no estic vivint a Pego.
2: Pot ser.
0: Però és que em dol. Si ho hauria sabut, igual no hauria pogut anar. Sí, però és que...
2: Es van agotar les entrades.
0: Però és això?
1: I d'este concert hi seran el dilluns i el mateix dilluns.
2: El mateix dilluns s'agotaran les entrades. 200 entrades.
0: Ja on ho fa o no ho fa?
2: A la biblioteca. Allí tenim el piano de cola que té l'Ajuntament, sí. I ho farem allà a la biblioteca.
0: Però en un espai molt reduït.
2: 200 caires podem posar allí. Ara mateix ojalà tinguérem el teatre i ho poguérem fer allí, perquè aniria gent.
0: I el teatre? Tu eres de cultura, a veure, el teatre, això com ho tenia?
2: El teatre està en marxa, està en els projectes damunt la taula per acabar d'escollir quin és el projecte, i quan estiga és mirar, de licitar-ho, bueno, buscar com pagar l'edifici i licitar les obres perquè es construïsca. El que passa és que aquests procediments administratius són molt lentos, molt.
1: I encara que anar ràpid, després està el que dius tu, treure els xavos per pagar-ho, perquè val molt de diners.
2: Sí.
0: Bueno, una qüestió, per a mi n'hi ha dues coses importants. Una qüestió, la qüestió de la sonoritat, el que dius tu, no dius sonoritat, dius acústica. Tu que eres de música, acústica una, qüestions tècniques. I la segona, el finançament. Jo, com professor d'economia, també podríem pensar... veritat que n'hi ha Withing, no sé quantos, l'Auditori, no sé quantos, que el financen empreses. Igual dius tu, Pego, que està al final del, no sé, està arrimat del món, però escolta, pot ser que trobem alguna empresa que finance una part i que posa el nom d'això, aquí jo he dit el nom, però diu, mira, finançat aquesta part i gràcies a això doncs, tenim tal.
2: Sí, sí, podria ser.
0: Vull dir, saps?
2: És això.
0: I, saps el que vull dir?
2: I que vaig veure igual... en premsa va aixir el Roig Arena, que en Denia volien fer un Dianium Roig Arena o alguna cosa així. Era una espècie d'auditori en Denia pagat per la família Roig.
0: Sí, veus?
2: Sí, algo així. Bueno, no, és difícil que Pego puguem vindre a fer una aposta.
0: Sí, ja, bueno, però mai se sap. Perquè qui anava a dir que, per exemple, Beniarbés tinguera un auditori com el que té, no? Pues no, jo no sé com l'han finançat, però... Però vull dir jo que tot és provar-ho. Veure...
2: Sí, ahir el problema d'aquestes coses és que...
0: A més, tenim músics de Pego tan internacionals, sí. Tant d'això, és que pot ser que els interessa col·laborar en alguna forma i que coneguen els seus contactes, tinguin alguna empresa... Salut, jo, possiblement, mira, és deixar-ho caure. Mira, estem interessats, però el problema és el finançament. Mira, nosaltres podem finançar una part en entitats públiques, però ens falta tal. Pues deixar-ho caure els músics, a veure com poden ajudar, no sé. Saps el que vull dir?
2: Sí, sí. A veure, el problema que tenim en Pego, per això que has comentat de Beniarbeig, o Benidoveig, sí, també sí. Té un auditori,
0: sí.
2: Berger té un auditori... Les subvencions que venen de la Generalitat i de Diputació estan emmarcades segons el número d'habitants i tallen sempre en 10.000.
1: Estem ahí.
2: I estem, clar, nosaltres estem en 10.000 i pico, no arribem a 11.000. Per culpa d'això, si en tinguérem 9.999, ens arribarien moltes més subvencions. Perquè entraríem com en una altra línia.
0: Ostres.
2: I com estem en el tall, hi ha moltes que si ens arriben... es comença primer per pobles minuts i els pobles minuts potser es donen el 100% del finançament. Sí. Després arriben els pobles a partir de 10.000 habitants i es donen potser el 60%. Després els pobles a partir de 50.000 habitants es donen el 40%. I quan han acabat ja tots, si en sobra diners, tornen a començar des dels pobles més minuts. I si demanes concerts, per exemple, a lo millor es demana tres concerts i a mi me n'arriba uno i a Júbia me n'apleguen dos... I ho financen el 100%. I clar, i a vegades el trobes a Júbia, que anava a l'Oma, va anar a Júbia fa uns anys,
0: sí, sí.
2: I a mi em pregunten, i a Pego no pot vindre a l'Oma? Perquè a l'Oma a Pego li costa un dineral i a Júbia li costa gratis.
0: Clar.
2: Veus? I en el cas dels auditoris passa el
0: gràcies
2: mateix.
0: Gràcies per dir-ho, jo crec que això és important dir-ho. Sí. I que la gent ho sàpia, escolta.
2: I en els auditoris passa el mateix. I hi ha molts pobles menuts que tenen auditoris i dius, com pot ser que Dénia no tinga un auditori? I és per estos casos. És curiós.
0: Ja. Aquest tallat, esteu parlant del trompetista Josep, que
2: sí,
0: és important. Bueno. A final de mes, heu dit que...
2: Sí,
0: que
2: ve la setmana que ve, el dissabte.
0: La setmana que ve?
2: Sí. I, bueno, comentat que és el trompeta solista, perquè l'últim concert que va fer no era el trompeta solista. Josep, aquest estiu, va anar a un concurs molt important, per això va tocar en Pego, perquè també volia rodar. Va anar al RD de Múnich, que és un dels concursos internacionals més prestigiosos del món. I va arribar a les semifinals. Estem parlant de que va quedar entre 6 primers de més de 30 nacionalitats diferents de trompetistes que hi havia. Arribar a les semifinals ja és... Estem parlant sí. De que és dels menors de 30 anys més... Està dins de 6 millors joves menors de 30 anys del món, podríem dir. Segons el concurs. Evidentment hi hauria algú més bo que potser no es va presentar. Però
1: és el top, és el top mundial.
2: I unes setmanes sí. O un mes després ix en l'Orquestra Nacional la plaça de trompeta solista. I les places de trompeta solista en l'Orquestra Nacional són internes. No es poden presentar de fora, són una bolsa interna. I totes les trompetes tutis es presenten per intentar-la aconseguir. I ell siguent el més novato, diríem...
1: Acabava d'arribar,
2: feia 2 mesos que acabava de fer les pràctiques... es presenta i la prova a la plaça de trompeta solista.
1: Ha llevat algú, no? Blanco ja no està de solista.
2: No, hi ha dos trompetes solistes. Uh-huh. Van llevar a Adán el van passar a trompeta tutti, però també es podia tornar a presentar a solista. Uh-huh. De fet, l'antic trompeta solista, que l'havien passat a trompeta tutti, es torna a presentar, es presenta un altre trompetista que portava molts anys també tocant a l'orquestra, i es presenta a Josep, i agarren a Josep.
1: Jovenet i amb poca experiència, però imagina com toca de que confien en ell.
2: Sí, sí, sí.
1: I un trompeta solista d'una orquestra gran no és qualsevol cosa, eh?
2: És important,
1: sona molt i crema molt aquesta cadira que diuen, perquè és que no pots amagar-te. Estàs
2: dalt de tot. És un dels llocs més importants de l'orquestra. el concertino, el trompeta solista, el
1: oboe,
2: solista.
1: Sí, sí, sí.
2: Són les, està, podríem dir, des de 5 músics més importants, 5, 6, 7 músics més importants de l'orquestra.
1: De la principal orquestra espanyola, que és
2: la principal orquestra espanyola i una de les principals en Europa, clar. Si t'agarres que és la més important a Espanya, pues, si agarres 4 o 5 països més importants d'Europa, estem parlant que està dins de... Si n'hi ha 2 trompetes solistes per orquestra i n'hi ha 5 importants en Europa, està dins dels 10 trompetes més importants d'Europa.
1: En menys de 30 anys.
2: Menys de 30 anys.
1: En mallorquí de peu.
2: I este pues, ve a tocar el dissabte de la setmana que ve.
1: Que no està soles, parlem d'ell.
2: No està soles, ara vindrà en un trombonista, perquè com en agost va tocar allà soles, clar, jo li vaig dir, Josep, un músic de Pego, d'eixe nivell, que és el que estava dient Ferran, no és habitual un poble com Pego trobar-te gent d'este nivell. Ni Pego, ni en Denio, ni en Gandia. No és habitual. Poder comptar amb ell... que clar, és amic meu, jo li agafo el telèfon i dic, Josep, quan vens a Pego a tocar? Deixa'm que miro l'agenda i ens ja tinguem un concert i li pregunto, què vas a tocar això? I jo dic, no, potser podries tocar en un altre i clar, m'aprofite d'aixer contacte, d'aixer amistat per a que la gent del poble també ho pugui disfrutar.
1: Però necessita un pianista.
2: Però necessita un pianista, que també és de Pego, perquè en Pego també tenim un altre pianista que bueno, un any ha estat en el Conservatori de Xàbia de professor, però també està fent bolos amb l'Orquestra València, sí. És un altre
0: sí.
2: Crac.
0: Sí.
1: Que ha decidit viure a Pego. Però...
2: viure a Pego.
1: Que va estar en este programa l'any passat, sí, sí, perquè estava estudiant en París.
0: Sí.
1: Però, vamos, que és una sort tindre-lo, sí. Normalment aquesta gent pega a fugir.
2: I per a no fer exactament el mateix concert que van fer en agost, però en un altre repertori, per a que siga més diferent, enguany en este concert com tema amb el trombonista. Que jo sàpiga, no ho sé, el Ferran potser ho sap, apego un trombó solista a fer concerts, no sé si hi ha hagut mai.
1: S'han fet ja fa molts anys audicions de gent que estava en acabant el superior, se n'han fet en Pego, però estic parlant de fa 30 i pico anys. Jo no l'he tornat a veure.
0: Però jo estic quedant al·lucinat.
1: Però sobretot el nivell.
0: Què passa a Pego? Això què és?
1: El regidor de Cultura, ja ho dic, és una regidoria que ha destacat.
0: No, però molt bé, no? Jo diria que és... Bueno, això així de Pego, que per les circumstàncies, que dona unes circumstàncies que tenim músics, no? De molts estils, no? De grups de rock i tot, tal. Però i estem d'enhorabona que gràcies a Josep, el regidor, sap coneix, no? Sap organitzar-ho i ens ho porta i ho podem gaudir d'ells. Això és una...
1: Pego històricament ha sigut un poble de bons trompetes.
2: Sí, sempre hi ha hagut.
1: Sempre hi ha hagut trompetes que han destacat.
2: Sí.
1: Cada època ha tingut les seves històries, però antigament hi havia ja bons trompetes que no havien estudiat al conservatori, però tocaven bé. Podia dir-te diversos, i són família teva, perquè els femeníes sí. Sempre és una saga de trompetistes.
2: Sí, és un poble, per exemple. En molts músics, no només trompetistes, sinó de tot, en música clàssica, en jazz, en rock, en grups. Hi ha hagut un milió de grups en el poble. Hi ha, bueno, el més famós, la Gossa Sorda o Smoking Souls, estem parlant de grups top en la música de rock en valencià, dels millors del
0: programa. Sí. Mm-hmm. Escolta, has dit que has dit la Gossa Sorda, n'hi ha rumors que l'últim concert el faran a Pego?
2: No ho sé, no puc dir res.
0: Ai, mare! I algo n'hi ha, algo se l'haurà, això. Però la qüestió està a on es farà. Pot ser que això és una cosa, no?, que està la cosa... Però, bé, és que fa gràcia que ja poden fer concerts, que s'acaben les entrades, patatim, patatim, patatim, i l'últim el fan a Pego.
2: No...
0: És que és de Pego, com si fos de Pego, ah?
2: En el cartell de la Gossa Sorda...
0: No ho posa.
2: No ho posa, però n'hi ha un interrogant.
0: Sí.
2: L'últim, trobo que és en octubre o...
0: Octubre, sí, em sona, sí.
2: Però no poso data, ni poso poble...
0: Res.
2: Ai, tot és un interrogant.
0: Ja sabem que és tot un interrogant, però el de Pego sabem que vindran a Pego. Perquè com són els de Pego?
2: Fa 10 anys ja van acabar... De fet, l'últim concert de la Gossa Sorda va ser el dia de la meva boda. I vaig anar jo i la meva dona vestits de novios al concert de la Gossa Sorda.
0: Joder, però te recordarà tota la vida.
1: Bueno, estem parlant molt de música, però Josep, ara vens d'una presentació d'un documental, presentacions de llibres, estàs fent-ne tots els mesos un parell, no?
2: Hi ha moltes.
1: Hi ha moltes, o sigui...
2: llibres, ara han fet un documental sobre, sobre Joan Castejón, l'artista. Tenim el 50 aniversari del certamen de pintura Vila de Pego, que l'inaugurem la setmana que ve, el divendres de la setmana que ve. És l'entrega de premis i la inauguració de l'exposició en tots els quadres finalistes del certamen. Estem parlant del 50 aniversari del certamen. Segons alguns especialistes crítics, estem parlant del certamen més longevo de tota Espanya i dels més importants. No estem parlant d'important del premi, que també ho és. Estem parlant de que enguany han pujat a 6.500 euros de premi el primer quadre. Els altres anys estaven 5.000, enguany per ser l'aniversari l'han pujat, però per trajectòria. En certa mena és complicat aconseguir que algo s'allargui tant en el temps. Mm-hmm. Per això el que parlàvem, que ojalà el dia que jo no estigui de regidora del Festival de Jazz s'allargui en el
1: s'allargui.
2: Temps. Ojalà. Clar. Això és important també a nivell cultural, i jo com a regidor cultural també era una de les coses que tenia molt clares, que no podia deixar de fer una cosa tan important.
1: El certamen de Pego també és important pel jurat, veritat.
2: Pel jurat, sí.
0: Però una cosa, ara que estem parlant de museus, i l'altre dia va ser el dia dels museus, no? El dilluns, crec que va ser el de museu. Des de sí que va vindre la Societat Zahila, això, i està el de la Muntanyeta Verda, no? El de un museu arqueològic. Ens faria falta Pego.
2: El problema és que no tenim espai. Hauríem de comprar
0: un local
2: per a poder-lo muntar. I clar, això en el pressupost actual no n'hi ha, i més tinguem el teatre. És que al final hi ha tantes prioritats que mirar quina és la prioritat. La gent del poble que vol, el museu o el teatre.
0: Clar.
1: En aquests moments és que el teatre mos ha esfondrat.
2: És complicat. En males
1: hores. O a bones hores, perquè pot ser una desgràcia brutal.
2: Exacte.
0: Ja pot ser que el teatre, sí, però el museu arqueològic, és que clar, tot.
2: És que és complicat, perquè hi ha molts espais, i en tenim, no vas a llevar una cosa per a posar en una altra, perquè és complicat això, i hauríem de buscar un nou edifici. Però ojalà, perquè si poguérem, el Museu d'Art Contemporani no caben totes les obres.
1: Això anava a preguntar-te jo, tots els finalistes d'estos 50 anys, finalistes que són dos... Tres quadres? Quants n'hi ha?
2: Tres. Però nosaltres ens quedem el primer.
1: O sigui, aneu a exposar 50 quadres.
2: En l'exposició?
1: Sí.
2: No. L'exposició que inaugurem el divendres són els finalistes del certamen d'enguany.
1: Ah, només d'enguany? Bueno, sí, això és lo normal.
2: Sí, que seran uns 30 quadres.
1: Mos queda un minutet. Tenim la cosa, tantes coses que volia parlar, no mos dona temps.
0: Com podríem fer un repàs de tot? Què mos ha quedat per parlar, Josep?
2: Bueno, sí, el repàs podria ser tot el que mos ve ara.
0: Sí, ara que ara l'estiu mos ve, no?
2: No, aquesta setmana i la que ve estem ple d'actes culturals. Bueno, avui hem fet ara el documental de Joan Castejón, demà Pego Jazz a les 8, dissabte també, diumenge també, la setmana que ve, el divendres, inauguració de l'exposició del 50 aniversari del certamen Vila de Pego i entrega de premis. El dissabte, concert de Josep Gómez Alemany, el trompetista, amb Vicenç Andrea Vilanova, el pianista, i Daniel Quiles, el trombó. I el diumenge també tenim un altre concert de la biblioteca amb dos alumnes de fi de grau del Conservatori de Xàbia que vindran a tocar per a preparar les proves d'accés a grau superior. Un trompetista, Joan Buigues,
1: el fill de Joan,
2: de Joan, i una cantant. Acompanyades també en la professora de piano del Conservatori de Xàbia. Per tant...
0: Escolta... Així ben...
2: Han encarregats.
1: Això només en el que queda de més un mes que el tenim quasi acabat. Doncs, pues, Josep, moltíssimes gràcies per haver estat així un ratet, com has vist.
2: Gràcies a vosaltres.
1: A passar ràpid.
2: Sí, a passar ràpid. Jo que bueno, tenia por, perquè em preguntaran.
0: Josep, així hauries de tornar un altre dia, perquè així mos ha quedat moltes coses. O l'any que ve tornarem, sí, perquè així mos queda...
1: Home, que això no pot ser.
0: Mos queda molt per parlar, encara.
1: Una segona part.
2: Com vulgueu. Jo content, no? M'ha passat molt bé, la veritat, i gràcies per convidar-me.
0: No, home, ha sigut un plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi tot bé.
2: Gràcies.
0: Adéu.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.
1: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
2: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
3: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8. Escolta.

0: Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
1: Radio Pego, 107.8 de l'FM.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego.
1: 107.8 en FM.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Són DJs.
1: A Radio Pego.
0: www.radiopego.com
2: 107.8

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
2: Radio Pego, estem amb tu.

0: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova

0: Radio Pego.
1: Sense com Willy, NFM.
0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

Ferrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.

0: Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Hervás. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
2: Hola, sóc Juanlu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit, si a Ràdio Pego, la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
3: els dimarts
2: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Ràdio Pego. Vinga, un abraç.

0: Hola, Pixiganyes! Pront començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia!
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia!
1: El perquè de les coses!
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ai, vale!
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el meló és verd?
2: O per què cauen les coses?
1: Escolteu-nos i ho sabreu!
2: Fins prompte.
1: Adeu.

0: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
1: Cuando me dice que pare.
2: O que quiere irse a casa.
3: Cuando no dice nada.
1: Pero veo que se agobia.
2: Todos sabemos lo que significa no.
3: ¿No?
1: Si no entiendes un no,
2: eres un potencial agresor sexual.
3: No es no.
0: Respeta los límites, ¿sí
1: o sí?
3: Gobierno de España.
4: ¿T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.
5: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.

dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

Per a mi és un plaer comptar amb el talent, amb la veu i amb la guitarra de la Sandra Montfort. Un aplaudiment per a ella. Thank you.

cerrando. Esport popular y música clásica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

Hey, you. Hey, you. Don't be silly. Put the condom on your willy.

Te miraràs com oblidar la distància, alçar-nos i esperar. De volta aquesta nit renaixerà una altra història, nosaltres l'escriurem.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

música. És passió. És...

0: barbàrie, destrucció, desolació, incredulitat.
1: Què ha passat?
2: No pot ser, no pot ser, no pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero. Zero. Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda, on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

Hi ha cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns.

0: pegarlo, man.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio.

Passion of the Groove.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.
2: Ràdio Pego, 107.8.

0: Hola, Pisiganyes! Prompte començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia.
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia.
1: El perquè de les coses.
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ai, vale.
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el mel és verd.
2: O per què cauen les coses.
1: Escolteu-nos i ho sabreu.
2: Fins prompte.
1: Adeu!
3: Adeu, Pisiganyes!

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Són DJs.
1: A Radio Pego.
0: www.radiopego.com.
2: Radio Pego. Som la teua veu.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Hervás. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

0: Fego, París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego, París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego, París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.